Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdios Castell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada.
1: Un momento en una agenda.

0: Ja arriben els dies més especials al nostre poble i de Descanses Menorca volem felicitar les festes de Sant Jaume a tots els veïns, comerciants, clients, amics i visitants. Que aquests dies siguin una oportunitat per gaudir de les nostres tradicions, la convivència, l'alegria que fa tan especial el nostre poble. Des de Cases Menorca al Castell us desitgem un gloriós Sant Jaume.
1: Mimel Serigrafia felicita a todo el Castell y os desea unas felices fiestas de Sant Jaume 2026. Especialistas en serigrafía, DTF, bordados, sublimación, regalos de empresa y personalización de ropa laboral y deportiva. Estamos en el polígono de Escastell, número 30, izquierda. Teléfono 679-583-105. Mimel Serigrafía, tu imagen, nuestra pasión. Buenas fiestas y glorioso Sant Jaume.
2: Tarambana Menorca, en Calasfons, cocina mediterránea para disfrutar y compartir en un entorno único e inigualable como es nuestro hermoso puerto. El equipo de Tarambana desea gloriós Sant Jaume a todo el pueblo y visitantes. Tarambana Menorca, en Calasfons.
3: Des de la immobiliària, desitgem unes molt bones festes de Sant Jaume a tot el poble del Castell. Que siguin dies plens d'alegria, tradició, juerga i bordell. Retrobaments i bons moments per a compartir amb la família i els amics. Gloriós Sant Jaume! El Club de Jubilats del Castell vos desitja un gloriós Sant Jaume!

La mariner, on flors i pescadors naveguen junts en una rumba. Pinta allà on tothom fa el vermut.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Ràdio Es Castell, 103.4 de sa freqüència modulada. Emissora municipal.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Hoy de la agenda cultural vamos a destacar, primero en Ciutadella, presentació del llibre Escursaris de Menorca, al servei de la Gran Bretanya, de Marc Pellicer Benejam, a les 19:30 hores en el pati del Museu Saura Miret. Concert de Malànima, a les 22:30 en el Jazz Bar. Passam a Mó. Visites guiades a l'Hospital de Silla del Rei. Sortides a les 11 i a les 18 hores des del moll de Llevant, nombre 61. Matins a l'Orga, amb en Ralph Borgoff, Orga, a les 13 hores a l'Església de Santa Maria. Nit de música, de 21 a 22:30 hores a la plaça Constitució. Concert en Milonga Errante, a les 21 hores, a la Cavatina. I concert a càrrec de Mishima, a les 21 hores, a Esclaustre. Ferreries, concert de Neus Ferri amb veu i guitarra, a les 20 hores, en Esplà de l'Iglésia. Ball en línia amb Pere Aperea, a les 21 hores, a la plaça Espanya. Es Mercadal, cerca vila, a càrrec dels cantaires, lo millor de cada casa, a les 19 hores en el desgeriàtric. Festa infantil de dinosaures, en mascotes de Pitxell Kids, a les 20 hores a la plaça Pere Camps. Ball amenitzat per Blue Moon, a les 22:30 hores a la plaça Constitució. Ball del Pastisset amb l'actuació musical del grup Santi and Friends, a les 23:30 hores a la plaça Pere Camps. Seguidament, actuació musical amb Black Pearl. A Sant Lluís, Molí Marquet, a partir de les 19 hores en el cos de Sant Lluís. Actuació infantil, Flop, l'apassionat home clown amb el pallasso Flop, a les 20 hores en el Pla de Sagreu. Es Castell, exposició de caps grossos i gegants, a les 18:30 hores a la sala Polivalent, a Soleillet. I actuació musical amb el grup Alban Lach, a les 22:30 hores a la plaça Esplanada. Acabem a Cal Emporter, cinema d'estiu, Jurassic World, El Renacer, pel·lícula de 2025, a les 22 hores, a la platja.

La festa de la Verge del Carme, patrona dels pescadors i de sa gent de la mà, converteix el poble més mariner de Silla amb el seu escenari natural. Des de l'església de Sant Antoni de Fornells, des d'on la Verge és acompanyada en professor fins que presideix la desfilada de barques. Tot l'acte va crear ahir un capvespre polit, suau, de la terra mirant cap a la mà. En total es van inscriure a la confraria de pescadors 62 barques, a les que s'hi va sumar bona part de les 8 barques de pesca i la portadora de la Verge i les autoritats. El bot de salvament Fornells, que va sortir de les Drassanes de Barcelona el 1923 i totalment restaurat 100 anys després a Menorca. Les barques inscrites van ser 10, més de 9 més que l'any passat, encara que s'hi va sumar alguna que no estava prevista per omplir la norma. La majoria de barques són de residents i estiuetjants a Fornells, segons va explicar Nòscar Sant, secretari de la confraria. El bisbe Gerard Villalonga va presidir la missa i la professor marinera amb el rector Josep Lluís Ponsatí. La professor a peu amb la imatge de la Verge, portada per 4 mariners, va recórrer el centre del poble fins a embarcar. La va acompanyar la banda de música del Mercadal i Fornells, també a la tornada. Entre les autoritats que acompanyaven es va la del Mercadal, Joan Pellicer, el president del Consell Adolfo Vilafranca, Fernando González, nou comandant de l'estació naval, la consellera Maria Antònia Taltabull, el director general de Pesca, Antoni Maria Grau, el president de la Junta Local, Carlos Roger, president del Club de Jubilats, Andrés Barber Roca, i el del Club Nàutic de Fornells, Àlex Riera, qui van representar la confraria de pescadors. La professor marinera es va desenvolupar, segons el protocol. Aquesta norma es podia consultar a la pàgina web de l'Ajuntament i la va encapçalar el bot Salvament, amb la imatge de la Verge del Carme, i en el seu costat les barques de pesca professionals. Després, totes les altres barques inscrites sortien d'esport i enfilaven cap a la bocana, en un capvespre plàcid d'estiu, deixant a l'esquena el castell de Sant Antoni. A la bocana, abans de deixar surant un ram de flors, en record dels mariners que han perdut sa vida a la mà, el bisbe Gerard va dirigir unes paraules i va a fer sa plegària.

De moment, la AEMET no ha activat avisos per calor a Menorca, a diferència dels dies passats. Però això no vol dir que arribi una refrescada clara. Som de ple dins la canícula, el període habitualment més calorós de l'estiu, i les temperatures continuaran elevades durant els pròxims dies. Avui divendres les màximes podran baixar lleugerament, afavorides per al gir del vent del sud cap al nord, tot i que la nit serà prou fresca, poc fresca. El cel quedarà entelat a estones per nivolars mitjans i alts procedents del sud-est. També hi podrà haver calitja que donarà un aspecte més blanquinós en el cel. Demà dissabte continuarà el temps estable amb estones de sol i qualque interval de nivolats. El vent del nord-est podrà moderar una mica la sensació de calor, però les temperatures encara seran significativament altes i ni la aturarà la càlida i no tornarà a ser càlida a tota l'illa. La nit tornarà a ser càlida a tota l'illa, calenta. Diumenge Menorca quedarà al marge dels ruixats i tempestes que es formaran a diferents punts de la península. El vent fluix variable afavorirà que la calor quedi estancada i que l'ambient sigui feixuc durant totes les hores del centre del dia. Dilluns es mantindrà l'estabilitat amb estones de sol, nivolats mitjans i alts i una pujada nova de les temperatures, lleugera. Al llarg de la jornada es preveu un gir a tramuntana, encara fluixa, que començarà a moure una mica l'aire, però sense provocar una davallada important de la temperatura. En conjunt, continuarem amb un ambient plenament d'estiuenc, sec i calorós, sense avisos actius de moment, però també sense cap refrescada destacable a la vista.

0: Recuerde que usted tiene una cita en el próximo capítulo de El cielo que nunca vi.
1: Hola, buen día.
2: Hola, buen día. ¿Tenías este de Zumberta?
1: Juana.
2: Sí, tenías este de Zumberta. Perché se trovo fuori di io ho attaccato due perché prendia il cellulare e perché gli è chiamato io ho attaccato due ma non passa mai io sono un liesto per te mamma ti amma mamma ti mo guapo c'è musica tutta stico ascoltando tutta la e mi batto le neve per comprare questi uscita trovato tu con me l'hai tratto
1: beh, non fai, sì
2: se tu vai a fare una moto come un però
1: fa calor, però...
2: Sì. Avui no fa tanta, io m'ha prescrit que més que avui. Perquè també vaig anar por ahir amb el meu fill, també s'ajuntament i feu i això. Fa calor, però bueno, ara en bon matí, eh? I me posaràs... Però això que vulguis. Feia de nit o quan diles, això que vulguis.
1: Molt bé, Juana.
2: Un segon a tothom. Vale.
1: De part teua.
2: Bon dia.
1: Bueno, pues tenim la Juana Plaza. Ella sempre és la primera. Penso que un sueño para

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Lucre.
1: Bon dia, la Juana Plaça, que diu que no em fa tant avui.
0: Ella no ho sé.
1: Ara és humit. Humit, però, eh?
0: Sí.
1: Sí. La taula aquella que es pot tenir de fora, pues, avui estava banyada. Bon humit, eh, d'allò, saps?
0: Sí.
1: I jo li compte tu per entrar fins aquí, ja n'hi ha, ja. Però bueno. I ara pensava, i aquest que ha sortit ara, perquè jo ho saps que no ho escolto. Però dic, i aquest que ha sortit ara, que ja ho saps? I el melindro aquell que robava, que és viu, que, o no?
0: Aquell no l'han trobat encara, no?
1: Encara no l'han trobat. I son pare encara està tancat?
0: Sí.
1: Jo escolto.
0: I aquest és un amic que té de tota sa vida.
1: Ah, no sé qui és.
0: Qui l'ajuda, l'ajuda a feina aquesta que fa?
1: Ja hi veu, eh? O no
0: sí,
1: hi veu?
0: Sí, sí, qui veu. Sí.
1: Ah, bueno, ja té molt guanyat. Que saps que era d'un home, aquest metge, per 5 anys, jo li telefonaré a veure que troba.

0: Ahí se vaig anar, ah, una notícia que tinc.
1: Vam, vinga.
0: Els anàlisis van sortir beníssim. Només em va donar que podia veure colc, si no volia, un Aquarius. Perquè ja fa una cosa, els Aquarius, que ja m'anaria bé perquè ho tenc més fluix. Però tot el més, beníssim. I jo dic, idò, ara puc dir, viuré molt d'anys. Però almenys veuré la neta. No em faig compte, no he de viure tant.
1: Bueno, si estàs bé.
0: Diu, tot està beníssim. Bueno, hi havia anar a fora de vora, eh? I cada cosa. Ella me volia donar una... Ai, això... Una còpia. Però la Sara diu, no, i per a què? Diu, al final, ja ho sabem tot. Fèiem una per una, no sé quantes coses, però cada cosa m'ho deia. Bé, molt bé. I jo, oh, aquesta home, aquesta, una s'equivocant de les dues.
1: Tu, la calor te va bé. Tu, encara que no vulguis.
0: Però és que me va bé.
1: La calor te cura. Això te cura.
0: Ah, i si ver que m'Espanya?
1: Ai.
0: Això ho tu has llegit. Que això t'ho diria que és al revés, però bueno, ja està. Bé, si ver, és com ser creativa, que diu a les 5, que és fosol, i a vegades són les 4 mitja, pues sí, això no m'agrada. I d'ancià no hi veig tant, que diguem, que no puc dir que no hi vegi gent, però bueno, menys m'agrada, m'entens? Perquè jo de dia, segons com està aquí el cel, pues, més fosc, és fosc.
1: Sí,
0: però bueno, tu també, perquè teua, que tens una, demà que te toca.
1: Sí.
0: Idò, a veure, si avui felicitaré a Carmen per ahir i li poses una cançó a ella que li agradi, sé que vulgui. I si hi ha cap Carmen més, també et felicito, però no ho conec gaire. I després... demà... Bueno, també el felicitaré avui i demà et felicitaré a tots. Perquè avui és dia de 7, és bé?
1: Sí.
0: I demà amb Federico González, no sé què més, pues demà fa festa.
1: Qui és en Federico González?
0: En Pede. Jo no li pot González, perquè no sé, llinyatges.
1: En Fede Navarro no fa cap...
0: Navarro, què més? Navarro, sí, què més?
1: Ell no fa cap festa aquest dia.
0: Eh?
1: Ell no fa cap festa aquest dia.
0: Ell fa festa demà, dia 8 de juliol. Ja, i fa anys, que el felicita, que no pensis que no. I també fa festa se té una boda o té un nebot. Té un nebot. Som-ho d'una... Sí, no, fill de la mare. No, és un dia d'aquest, dia 21 o 23. Quatre. O no?
1: Tot Daniel. Tot gràcies.
0: En Daniel.
1: Sí, por ahí.
0: Que per aquí, també ho sé. I na Juana de Can Andrés també fa anys, dia 23. I les Magdalenes també. Ai, pensava, i la zona de Mó? No telefonar mai més, com t'ho tenc que dir, la cunyada, la meva cunyada, que viu a la robada.
1: No telefonem mai més aquella dona, no.
0: Que no telefonem més? Ja me van dir que tenia una dona, això, però... Clar, com que també sense pensar que tal vegada fa dos o tres mesos ben bé que no

0: veig, no, ve, no els veig, que el meu cunyat, i clar, no li puc demanar a ella, que tampoc li puc telefonar.
1: Però aquesta dona troba que no podia sortir tota sola. I...
0: No, i caminar, i que tenia, bé.
1: Ja vaig però això fa anys, eh? Fa anys.
0: Eh?
1: Ja fa anys.
0: Ja fa anys que no telefona?
1: Ai.
0: I jo què pot ser? Jo? Que moltes vegades havia pensat, veus? I ella, una vegada que vaig veure sa cunyada, me va dir això, però no saben. Bueno, i ara saludarem a tothom, i que ho passin el més bé que puguin, i vostè fa qualque vot dins la seva piscina, que no, en el tros de Montcalent, no.
1: No.
0: Allà on sigui fresqueta, dius, ho creus i ara és per tu. Vale?
1: Molt bé, farem.
0: I fes-li ara pots telefonar, si ja hi ets. I si no hi ets, ja telefonaràs.
1: Quan
0: jo, vulguis. Jo us vagi bé.
1: Adéu.
0: I tu, i que teua.
1: Gràcies, Lucre.

0: Bon dia.
1: Bon dia, Antonio.
0: Hola, Fede.
1: A sentir el lucre, i li vull donar les gràcies perquè cada any hi pensa.
0: Sí.
1: Perquè cada any és la primera que me felicita. I això és molt guapo, el lucre. Saps que t'apreciem molt i estem molt contents perquè es ve sempre i pensa. I això que és un dia assenyalat, ja dia 18 de juliol.
0: Sí.
1: El que passa que, clar, també hi ha una altra cosa, ara no tant, però antes, que no hi havia tant de mèdics de comunicació, amb el 7 i 8 de juliol i Fiesta del Trabajo, Sant Federico passava volant perquè ningú ho sabia, clar. Els calendaris no ho posen perquè solen posar, diguéssim, Fiesta Nacional,
0: era
1: no sé què.
0: Era Fiesta Grossa, sí.
1: Però bueno, ella sempre hi pensa, saps bé? I l'apreciem molt i estem molt contents que hi pensi. Lucre, Tur, Mir. I els meus pensant sempre en ella també. I mira, te vull donar les gràcies pel programa.
0: No sé quin nom t'ha dit González, tot que t'ha dit avui.
1: González. És Billy i González. S'ha comprat un camión per fer els transportes de Villacarlos a Mahón.
0: El mateix.
1: González, sí. En pas descansi. Hi havia en Billy i en González i Fianes. Tenien un camió i feien els paquets de molts castells, recados, i per cert, que era la temporada aquella que estava de moda, aquella cançó que deia «És Billy González», i li van treure una cançó i tot, «És Billy González, s'ha comprat un camió per fer els transportes de Villacarlos a Mahón».
0: Ho veus, que bé.
1: Idò, sí. el coneixia molt, els dos. En Billy sempre ser pel portal i jo que anava a fer feina en els departaments aquells que van agafar els fons allà, els solia veure i solien fer la xerradeta i però tots són altres tempos i... Però bueno, anem al grano. No ho crec, l'apreciem molt perquè sempre hi pensa, això és bé. La Carme em diu, ja ho has dit dues vegades.
0: Que no decaiga,
1: veus? Que no decaiga, no? Perquè, mira, no hi he pensat, jo ho he repetit, perdó. Te vull donar les gràcies, com sempre faig sempre, pel programa. Saludar a tots els escoltes de Ràdios Castell, els dels que són del Castell que tinguin un feliç i gloriós i venturós Sant Jaume, i tu, gràcies al programa i per la zona que hi poses i el bé que ho fas i mos entretens un muntó. Perquè amb la calor aquesta sembla que som a Mèxic.
0: Mm.
1: No fa ganes d'anar un munt, eh?
0: Em fa molta
1: però, bueno,
0: calor. Molt.
1: A casa, en l'aire, pues, estàs la mar de bé, però fa molta calor, molta. O jo abans no me'n recordo d'antes, però no sé, molta calor. Bé, tots els que escolten la ràdio del Castell i són del Castell, que tinguin un feliç i venturós Sant Jaume, que tinguin molta sort, que tinguin unes bones festes i que ho passin molt bé. I tu, gràcies pel programa i que mos entretens molt i nosaltres aquí mos ho passam pipa, l'aire condicionat posat i escoltam aquí.
0: Així és. Molt bé, Fede.
1: Hola,
0: molt
1: gràcies,
0: bé.
1: Gràcies, Antonio.
0: Vinga.
1: Un abraç i ja mos veiem.
0: Gràcies.
1: Adéu, xulo. Adéu.
0: Federico Navarro Pons. Lucre, pren nota, que després no t'enteres dels apellidos, només saps els teus.

0: Bon dia.
1: Hola, bon dia, Toni.
0: Com va, tia?
1: Va bé. Vosaltres?
0: També estem bé.
1: Era, beníssim. Tot ho passam, així que hem d'estar bé per força. Sí.
0: Anant passant els dies, passant les caloretes i tot.
1: Era, sí.
0: Bé.
1: Gràcies a Déu que ho passam. Era, molt bon matí, Toni. La primera música boníssima. I bueno, i tota.
0: Moltes gràcies, música. Tia.
1: Tota la música boníssima. I, bueno, avui felicitaré també a les Carmes, de part meva i na Tonya, i na Carmen Urbina, que no la sent, però, bueno, potser escolta. I de part nostra, que passi un bon dia, també, que és una persona que jo l'aprecia molt.
0: Sí.
1: Sí.
0: Estona que no m'ha telefonat, ella.
1: Idò, sí, fa molta estona que no la sent. I, bueno, felicitant a Carmen també per ahir i en Fede per demà.
0: Molt bé, tia.
1: Que també ho passin tots molt bé i a totes les Carmes, perquè n'hi deu haver moltes, però...
0: Sí, de Carmes n'hi ha moltes.
1: Ah, que sí, jo ara a Xines de moment no en sé cap més, però bueno. Que tothom quedi felicitat i que passin un bon dia a tothom, de part nostra i sobretot salut, per poder-ho passar. Perquè la calor la passam igual i com que ve, pues, ho hem de passar.
0: Sí.
1: No mos toca més remei, tenim calor. Bueno, i mira, per Nadal tindrem fred.
0: També.
1: I que es passa més bé fred? Bueno, no a tothom tampoc li agrada el fred.
0: No, però calor. Mira, això de refredar és tant és en l'estiu com si ve, quan t'has de refredar.
1: Ah, això sí. Els refredats d'estiu tampoc no són massa bons, no?
0: No, perquè
1: no.
0: També sues i te poses enmig dels aires i...
1: I agafa el que no tens. Sí, no, són dolents. Tant ets hivern com si estiu amb això. Que potser si estiu no són tan forts, no ho sé. Però bueno, procurarem no refredar-nos.
0: No, mira.
1: Sí. Idò, tot molt bé, Toni.
0: Gràcies, tia.
1: Enviaré un beso a la Tonya i un saludo per tothom que escolta, a Gertrude, que sempre, i a Nini Blai, que la sent molt bé, també, a la Marga de la carretera, que fa estona que no la sent, ara fa estona que no ha cridat, i bueno, i a tothom, un beso per vosaltres i fins dilluns, si Déu vol.
0: Demà torn jo, bueno, demà vosaltres no escoltau, però...
1: Bueno, millor una estona, sí, si anem a comprar o això, llavors venir.
0: Demà hi seré.
1: Idò, beníssim.
0: Si puc aguantar, perquè...
1: Sí, des de luego. Ració doble, no.
0: Ahir matí vaig venir.
1: Idò, ja te vaig sentir, també.
0: Ahir que vespre vaig venir per una reunió.
1: Idò, mira... Quan si te fan un apartamentet de vora...
0: No, facin cosa, perquè si no...
1: Sí, ve d'anar i venir amb la calor, no va bé.
0: Vinga, tia, gràcies.
1: Un beso, cançó, la que vulguis, eh?
0: Molt bé.
1: Vinga, un beso. Adéu.

0: Bon dia.
1: Bon dia, Antonio. Ara t'he agafat.
0: Hola, Antonita.
1: Fa uns quants dies que no t'ho puc agafar, no sé què faig. Com va, molta calor, Antonio?
0: Sí, tenim calor, però...
1: Però, no hem de passar. Però, molt guapo, sou gran, eh? Com el que fes, m'ha agradat molt.
0: Molt bé. Miquel, què diu?
1: Miquel, està un poc així.
0: Bueno. Té calor, eh, també.
1: Sí, no està molt animadet, no, però bueno. Ho hem de passar, ja. Salut a tothom, també. La teva germana, en Pito. Després tota la tia Riba, que ha arribat ara a la sentida. La sona, la Lucrecia, la Blai, la Getrullis, el Rafael, tothom qui m'ho escolta.
0: Molt bé, Antonita, gràcies.
1: Si no vol posar una cançoneta, no la posa, si pot. Bé, va. Hola, Antonio.
0: Vinga, gràcies.
1: Un bon fin de setmana.
0: Igualment, vosaltres.
1: Sí, no, sempre és igual, però bueno. Bé, va. Vale. Adéu, guapo.
0: Adéu, adéu.

0: I bon dia.
1: Bon dia, jove.
0: Hola, jove.
1: Com va?
0: Va bé.
1: Va bé? Abans, si no lo creu, li envies en Javier aquest i el trobes. Perquè ara és en fora, no sabem per on para, però bueno. Va bé, Toni, no, te volia dir que molt. També li vull enviar felicis a la Carmen, a d'en Fede i a totes les Carmes. Però principalment a ella, perquè el que diu la tia Tiva, que n'hi ha moltes, però clar, no te coneixes totes, no?
0: Clar.
1: I ja està. I en Fede ja també ho felicitarem per demà, perquè no ho creus com un diccionari, tu jo que es badalina, que si d'en Andrés, que si na Juan, i que...
0: Tot ho sap.
1: Jo te promet que dic, des de l'ego es fas un misset, en Rafael diu, vaja una cosina que tinc. Dic, sí que és bé, però bueno... Vinga, Toni, avui com veig que no, Juana no o no ho he sentit o no t'ha anomenat, que en Dilejas me la passes això avui.
0: Molt bé, idò bé.
1: Idò, vale. Idò, mira, avui fa un pa més de fresquet a si mateix, eh? No era com ahir.
2: A Groenlàndia fa més calor.
1: El sents a ell? Què diu?
0: Que a Groenlàndia fa més calor, diu.
1: Idò.
2: Perquè aquí...
1: Ara li vull enviar una abraçada molt forta també a en Toñita i a en Miquel. Està molt contenta de sentir-la, eh? Toñita, ja sé que sempre m'anomenes en Rafael i jo també pes molt amb altres. Així és que t'envio una abraçada molt forta. Bé, i a la tia Tiva ja és un crac, ja ho sabem, i per avall. Vale, idò, Toni, bon dematí i fins demà, perquè jo sé que demà és tu dia. Vale?
0: Vale,
1: el tercer. La tercera del mes. Vinga, que passa volant, tu.
0: Sí, que passen volant, els dies.
1: Però volant, eh? No te'n dones compte i dius, bueno, ja tornem a ser, ja hi tornem a ser. Però tothom te diu el mateix. Menys mal que tothom us passa volant. Vinga, vale.
0: Gràcies, Gertru.
1: Vale.
0: Adéu.
1: Adéu. Bon dematí per tots. Si bon cap de setmana, bueno, ja t'ho diré demà, el cap de setmana.
0: Gràcies. Bueno, estan a Gertru. Hola.

0: Bon dia.
1: Soc jo, Repes, de Juana. Que volia felicitar les Cascades i sí. El Pere també. Ens vaig veure dimecres.
0: Sí.
1: Els Cascades.
0: Sí.
1: Estan molt guapos tot l'hivern. Estan molt guapos. En la sabadeta.
0: Sí.
1: Volia anar i estirar i venir. Pues, pots posar candileses per totes dues, eh?
0: Vale.
1: Ella va, gràcies per tot i saludar a tothom altra vegada. Adéu, adéu.
0: Gràcies. La Juana Plaza, ella.

0: bon dia.
1: Bon dia, Toni.
0: Hola, Nini.
1: Com va?
0: Beníssim.
1: Jo avui estic bé, perquè almenys em sento un poc de fresca. Una amiga aquí m'ha telefonat, diu, però és calent, i mira, m'és igual. Però tot que hi hagi un poc de fresca. A nit he tingut molta calor, que jo no en tenc mai dins el llit. I avui he fet... quina nit més llarga. Però bona, hay que aguantar-la tota. Bo, sí. Dolent i de tot.
0: Aquest dia és més tostes.
1: Bueno, un dematí moltíssim bo. Què deies, Toni?
0: Idò, aquest dia és massa calor, el vespre.
1: Massa.
0: Però surts de fora i és...
1: Meu fill que he vingut.
0: Està calent tot.
1: Li que calor... Diu, és que n'ha fet molta nit. Ja veurem. Ho entenem, suposo, Toni. Després me queixaré perquè fa fred i així, no? I el fred no me fa nosa, no, eh? Massa calor, sí. Bueno, un de matí moltíssim bo. Aixalat. Ah, sa novel·la ja no m'interessa, perquè... Me'n vaig per allà dins, renxa cosa, dic quan acabi, ja m'asseuré i escolta, Toni. Ai, que bo, eh? És bé, no s'arrangen ses coses i arriba un moment... I no la sent, no l'escolt.
0: No.
1: I bueno, un dematí moltíssim va. Saludarem a tothom, sa tia Tiva, na Toni, na Lucre, na Gertudis, na... ara ho he dit massa de veres. Na... Vàlida, mira que bé, que ha quedat ben aturada, Toni. La teva família també, na Toni i 29 també, sí. Salut, i na Maruja.
0: Maruja.
1: Na Maruja també.
0: Molt bé.
1: I bueno, i tothom qui escolta, que el meu germà i tot, no sé si escolta, si surt en sa calor, no sé res ara d'ell. I no deu sortir en sa calor, perquè no hi ha ningú que surti en sa calor.
0: És que ara on t'has d'anar a aquesta hora?
1: Ara, exactament, ja me diràs tu.
0: Si no te'n vas
1: jo
0: a la mà.
1: Jo aquí estic més... a la mà, sí. Jo a la mà no hi aniré, no. I bueno, tot molt bé, i he escoltat tot, des que m'ha aixecat. I bueno, i un saludo per tu i per tots des de que teua. I bueno, mos poses una cançó, el que vulguis.
0: Molt bé,
1: ja saps que jo això en tota... Vale, guapo.
0: Beníssim.
1: Adéu.
0: Adéu, guapa.
1: Adéu. Adéu.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Maruja. Ah.
1: Bon dia. No em fa de calor. No em fa. I jo es veu que les poques neurones bones que tenia es deuen de fus en guany. Perquè avui, com que no fa calor, jo avui he encès el forn. Perquè tenia ganes de coses forn. Sí, perquè avui no fa calor. No em fa. Pot ser l'un del forn que haurà, però jo crec que jo no sé si... Si quedaré fusa. Però, bueno, tens aire posat.
0: Obre la finestra.
1: No, impossible. Ve una ardosa per de fora, Toni.
0: Sí.
1: No, tens aire posat. Tens tot tancat i aire posat. Allà, i després mateix de que tinc escoll no sé què, de que tinc escoll no sé quantos, clar.
0: Bueno, però si fas un parol al forn...
1: Aquestes locures de joventut... Sí.
0: És molt.
1: Locures de joventut, divino tesoro. Bueno, el primer, saludaré a tothom. Desig que totes les carmins ahir vagin passar un molt bon dia. En Fede, pues mira, el felicitaré també. No sabia que avui fos el seu sant. També que em pugui celebrar molts. I a tothom, pues que tinguin un bon cap de setmana... que s'ho agafin, doncs el més bé que ens hi sembli. Els qui tingui ganes de sortir, doncs que ho faci. I els qui no, fresqueta que seva. No podem fer-hi gaire cosa més.
0: No.
1: Jo enguany el que enyora, bé, l'any passat ja ho vaig enyorar, és anar a la piscina que anava cada dia.
0: Claro.
1: Amb aquest genoll que ten tan bé, doncs a mi m'impide a ser segons què coses, és el que enyor més, la veritat. Per paga-la, ten bé l'altre cap de cantó, que de dins la terrassa la veig, i més ràbia me fa.
0: Clar.
1: Però, bueno, ara començant l'estiu, com allò que es diu, i d'aquí s'octubre, potser encara hi podré anar. D'il·lusió, també, en sa vida.
0: Clar, que sí, ara, hi podràs anar qualque dia, sí.
1: I si no... paciència, sa dutxa, sa manguera, beníssim, s'aigua de sa manguera no hi ha qui s'hi posi, eh? Has d'esperar una bona estona perquè surti fresca. O sigui, i ens, el que hi ha ara d'aigua, que no es pot fer això, que no es pot fer allò, que no es pot fer l'altre, no vull tampoc obrir sa manguera i que vagi, vist que surti fresqueta. No. No, tothom ho deu fer, però bueno, és igual. Vinga, Toni, una salutació a tots els nostres, però els vets diuen, ara avui matí han donat jardins, no sé què, no sé quantos.
0: Sí.
1: Bueno, pues sí, si tothom fes de ministre-le un poc bé, però jo puc dir no, se manguera 5 minuts i potser una altra banda no ho fan. Però bé, és igual, cada uno con su conciencia. Oh, una salutació molt forta a tots els de que teva i a tu, com sempre, un fort i carinyós abraç. I fins demà, si Déu vol. Besitos.
0: Besitos, Maruja. Adeu.
1: Adeu.
0: La Maruja, ella, sempre. Tan contenta.

0: Bon dia.
1: Bon dia, Toni.
0: Hola, Nini Mercadal.
1: No sé si podré llegar. Perquè sopor que les hem ben buïda, Toni.
0: Encara va, això?
1: Encara va, i ho conarà. Tu has de pensar que me'n van treure 6 a la vegada.
0: Oh.
1: I tinc la boca molt delicada. Ara, les maquilles, he d'anar a prendre mides, però no sé si me'ls aprendran.
0: Clar, que tu ho pots fer.
1: Bé, això ho tinc que passar i ningú me pot ajudar. Toni, t'he enviat el que te va dir a Mari, eh?
0: Sí, molt bé.
1: T'ho enviat, ells hem vingut a veurem, i t'ho enviat. No sé si xalaràs, perquè tot és cosa antiga.
0: Sí, que m'agrada jo, això.
1: Idò. Espero que disfrutis, idò. I bé, mira, saluda a tothom. I se n'amarien nites de Llumassana, no la sent mai, ara?
0: No.
1: Si me sent, que cridi que l'enyoram.
0: Ah, idò, que cridi.
1: Una més. Aguantar, Toni.
0: Jo crec que ara, amb els temps aquest que fa, haurien d'escoltar la ràdio elles, no ho sé.
1: Sí, perquè té raó. Vés sentir que deies que demà hi serà.
0: Sí, demà me toca.
1: Idò, posarem solea. Bé, doncs, saludar a tothom, sobretot, i una abraçada, Toni.
0: Gràcies, Nini. Beso.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: bon dia.
1: Bon dia. ¿Cómo está aquest senyor?
0: Hola, Pere. Bueno.
1: Idò.
0: ¿Cuánto tiempo?
1: És que sí, mira, avui m'ha sortit estir per la cubata, que diuen, perquè tenia gana de venir al castell. I llavors m'ha trobat a Sant Lluís i sa filla diu, no, papà, ja no tens d'anar d'aquí de vol a prop, perquè tenia feina per fer d'aquesta, i m'ha enredat i ja està fotut.
0: Ja.
1: Però bueno, bé, dic, ara dic, vam, si puc agafar l'indic tot d'una, molt bé. Doncs pues això, una abraçada molt grossa per tu, Toni, per la gent que conec des castell,
0: sí.
1: Ullo de Sant Jaume, i bueno, i escolta, i sa calor, tothom diu de calor, però jo dic, quan anaven, que jo era un aldotot, anaven d'Alcera a les dues de migdia amb ses bícies i feien batre allà, també en feia de calor.
0: En devia fer bastant.
1: I no teníem aigua fresca, ni res més que escàndol, i prou, no tenien, I després a Sant Lluís, aquí, ara, he trobat una amiga que tinc, o en tinc moltes, però una, diu, que te'n recordes, diu, quan anaven a girar figues, que s'acaben figues del cera, o dins la tanca, o allà on fos, i estaven amb un capellot allà per a jucadets, i giraven en sa mà, vinga. Bueno.
0: Calorava, però bueno, vinga. Sí, però és temps.
1: És el que hi ha, és el que tenim. El que ara tenim... Jo ara, mira, estic apuntada a esperar sa dona que vengui, nascles, i mos ficarem dins la piscina i mos refrescarem. Sí. I ja està. Ja està.
0: Sí, sí.
1: No volem més. Molt bé, Toni, vengui, xato.
0: Una abraçada molt grossa. Un altre per tu.
1: Vindré, he de venir a veure't. Tal vegada demà, si hi ets, perquè toca sentir que demà també hi series,
0: sí.
1: Si tinc una estoneta, tal vegada arribaré.
0: Ara, idò, vinga.
1: Tinc ganes d'anar a saludar els desclubs, els jubilats, les amigues que tinc.
0: Sí. Bueno,
1: vinga, un besito molt gros, Toni.
0: Molt bé, Pere. Adéu, guapo.
1: Adéu.
0: En Pere de Torret, ell...

0: dia.
1: Hola, bon dia, som de Juani.
0: Com va, Juani?
1: Bé, vosaltres?
0: Mira, aquí estem.
1: Aguantant, com tothom, eh? Res, per dir-te més bon dematí i saludar a tothom, eh?
0: Moltíssimes gràcies.
1: I que passi la calor aquesta, van si...
0: Bueno, ara és quan t'ha de fer de calor, saps?
1: Sí, és humitat, jo crec que és el que molesta.
0: Això és el que molesta més, és humitat.
1: Sí, però bueno, bé, ho hem de passar.
0: Bé, hi va venir una amiga, bueno, una Andrea,
1: sí?
0: I fa, ve aquí a la ràdio.
1: Que no viu de casa mamà?
0: Eh?
1: Pot ser,
0: eh? Què dius?
1: Que pot ser que visqui davant de casa mamà?
0: Sí, que pot ser.
1: Veus? Sí.
0: Vale. I doncs, no, diu que, no, que va ser a Canàries, ha estat a Canàries.
1: Sí.
0: I que encara que fa calor, és una calor diferent.
1: Ja.
0: No és una calor tan humida com la d'aquí.
1: Aquí ho diuen que... Sí, no sé com és.
0: És diferent.
1: En Menorca, no ho sé, jo les altres illes no ho sé, però aquí... Es baf, que diuen ells, baf.
0: Baf.
1: Bueno, i de res, si no tinc oportunitat que hi hagi molt bona festa, supos que aniré a veure tots els amics del castell i a fer una estona.
0: Beníssim, per allà.
1: Vinga, adéu, gràcies. Adéu.

0: Bon dia.
1: Hola, Mari.
0: Hola, hola.
1: ¿Cómo estamos?
0: Bé. Jugant-ho, com sempre.
1: Estàs a punt d'anar a nedar, tu, o no?
0: Ai, no estaré gaire, no. Ara està que venim de molt ben esclatada i jo tampoc no m'apeteix. Una mica esclatada, però...
1: Ja.
0: Quan vagis passat un poquet, anarem a provar les aigües. Ah, és el millor que hi ha. Bueno, volia felicitar a Carmen per ahir i en Fede per demà.
1: Molt bé.
0: Ho tenen quasi, quasi junta, no sé, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Moltes felicitats per tots dos. I, bueno, per tota l'audiència que escolta la ràdio, una salutació per tothom. I abans sí que van de passar l'estiu aquest un poc calorós que tenim.
1: Sí. Fins al mes d'octubre encara hi queda, eh?
0: Sí, però és que no m'hi enverà gens, no? Perquè jo no com a podem enterrar. I el Pita diu que torna a venir una altra ola. I avui, bueno, pot anar un poc, però de calor tanta mateix, el que fa un poc de vent.
1: Sí, però és calent.
0: No aclarim res.
1: Bueno.
0: Vale, Antonio, tu aquí dintre deus estar bé, eh?
1: Sí, jo estic bé aquí ara, sí.
0: Aquí tenim l'aire, ja pot anar.
1: Vinga, no, si no viuria, no jo, sense aire.
0: No,
1: ja m'hauria mort.
0: Jo dic, antes de ser com ho fèiem, jo trobo que és que no feia tanta calor. Tan seguit, tan seguit.
1: No, no en feia tanta, i a més, no ho sé, les cases eren com més fresques, no ho sé.
0: Bueno, per què és que fa més calor? Jo me'n record que fa molts anys agafàvem el masbatalà, el duem enmig del menjador i havia aire, però ara i posar el batalà aquí enmig no podrien dormir perquè és foc que entra.
1: Ai, sí, sí.
0: Es vespre, eh?
1: Sí, sí.
0: No hi és, aquell aire que hi havia. Ai, ràcido. Un beso per tothom.
1: Gràcies, Mari. Vinga.
0: I per tu, un de molt gros per tu.
1: Adéu, gràcies.
0: Adéu. Adéu.
1: Bueno, doncs na Mari també m'ho ha telefonat. Vinga, ara posaré una cançó.

Bueno, pues aquesta cançó aquí m'ho recorda en Ramon, i la cantava també espectacularment en aquesta cançó, com moltes italianes que li agradaven. Bueno, pues seguim aquí a Ràdio Es Castell, 103.4 FM. Això és tot, aquí estem.

0: Hoy venimos a juzgar...
1: Bueno, ses candilejas que escoltarem ara són per na Juana Plaza, qui també ets a vol, i per na Gertrú. Aquestes candilejas, que avui posarem una versió diferent. Si la trobem aquí... Una cançó diferent, la mateixa cançó. Ara mos ha fuit. Candilejas. Avant, ara procurarem que m'ho surti, si no, posarem una altra cançó. Vol dir que m'acabi el temps de gravació. A veure, aquí...

Bueno, han acabat els discos dedicats i ara els hi llegiré el que són les activitats per avui del programa de festes de Sant Jaume del Castell. Pues avui ja tenim actes. De les 17 a les 22 hores, 3x3 bàsquet Sant Jaume, en el poliesportiu municipal del Castell. Organitza Club Bàsquet del Castell. De les 17 a les 22 hores, torneig de pàdel Sant Jaume. Perdó. Pistes de pàdel de la zona esportiva, Sergio Llull. Inscripcions al Club Pàdel Es Castell fins dia 15 de juliol. O sigui que per anar a participar ja haurien d'estar inscrits avui. A les 18:30, exposició de capgrossos i gegants. Tots els fiets i fietes que tinguin un gegant o capgross el poden dur a l'exposició. De 18:30 a 20:30 hores a la sala polivalent a Soleillet. I a partir de les 22:30, actuació amb el grup Avalanche, l'energètic nou projecte musical d'Isaac Mascaró Nevado a la plaça Esplanada. Això són els actes que hi ha per avui de les festes.

0: Radio Castell Amor, zona Forticlà, 103.4.
1: Bueno, pues així mos despedim per avui aquesta audició matinal de Ràdio Castell. Por fin és viernes.
0: Ajuntament i et posaràs a vibrar. Obre sa finestra que ja ves a guardar.
1: Aquesta cançoneta de Ràdio Castell, mos despedim. Jo tornaré demà, si Déu vol, de 9 a 1, com cada tercer dissabte de mes, i escoltarem aquí musiqueta. Ràdio Castell. Acabin de passar molt bon dia. Fins demà. Gràcies.

0: de Sant Jaume, xala, riu, balla, fes poble i posa el capell. Aquest és el nostre regal per agrair la confiança dels veïns i veïnes que dia rere dia apostau per les empreses i comerç local i perquè sigui fent créixer junts un poble viu, proper i ple de vida. Des de l'Associació Comercial i Empresarial del Castell, un gloriós Sant Jaume i moltes gràcies, Associació Comercial i Empresarial del Castell.
1: Perruqueria Belpons vos desitja unes molt bones festes de Sant Jaume. Que no faltin les rialles, els cavalls, el bon ambient i, sobretot, que lluïu ben guapos i guapes per gaudir cada moment. Aquest Sant Jaume celebram junts la festa més especial del castell. Perruqueria Belpons vos desitja molt bon Sant Jaume.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Tres estrets empedrats i molls de fanals groguencs d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, hi són, que no els sents com canten.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

0: miras de frente. Y
1: Radio Skestei. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: Festa de Sant Jaume 2026, des de la nostra peixateria de la mar a sa taula. El castell ho desitjam unes festes plenes de germanor, diversió i sentiment. Gràcies per l'acollida i per compartir amb nosaltres el sabor de la nostra mar. Bones festes, veïns!
1: Hermandat de Jesús Nazareno des Castell. Sant Jaume ja ha arribat. Bulla, festa i colca pomada. Sort i ventura a tota sa colcada. Jaleo a s'esplanada. Tenim que celebrar-ho. Però també és tradició demanar protecció en el nostre sant patró. Gloriós Sant Jaume. Hermandat de Jesús Nazareno des Castell.
2: El Departament de Cultura i Festes desitja als vecins i radioients un feliç i gloriós Sant Jaume.

0: tipo muy bueno, yo hice la vida pasar.
1: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

0: Empodera't, carrer Victòria 37. Empodera't, un espai on sentir-se cuidat, acompanyat i en confiança. Na Andrea, na Clara i tot el seu equip ja duen un any a sa vostra disposició. I per no perdre sa tradició, volen desitjar un gloriós Sant Jaume sense cap lesió. Empodera't, carrer Victòria 37.
1: Estètica Mònica i Traspós Busquets, us desitgem unes bones festes de Sant Jaume.

0: ja arriben els dies més especials al nostre poble i des de Casas Menorca volem felicitar les festes de Sant Jaume a tots els veïns, comerciants, clients, amics i visitants. Que aquests dies siguin una oportunitat per gaudir de les nostres tradicions, la convivència, l'alegria que fa tan especial el nostre poble. Des de Casas Menorca al castell us desitgem un gloriós Sant Jaume.
1: Mimel Serigrafia felicita a todo el castell y os desea unas felices fiestas de Sant Jaume 2026. Especialistas en serigrafía, DTF, bordados, sublimación, regalos de empresa y personalización de ropa laboral y deportiva. Estamos en el polígono de Escastell, número 30, izquierda. Teléfono 679-583-105. Mimel Serigrafía, tu imagen, nuestra pasión. Buenas fiestas y glorioso Sant Jaume.
2: Des de la immobiliària, desitgem unes molt bones festes de Sant Jaume a tot el poble del castell. Que siguin dies plens d'alegria, tradició, juerga i bordell. Retrobaments i bons moments per a compartir amb la família i els amics. Gloriós Sant Jaume!

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

La divinitat més venerada des de la prehistòria, i no només a Grècia, sinó en tots els països antics, era la terra. Damunt la terra calciga per primer cop l'homo, i es va nodrir dels seus fruits. Els pobles de la Mediterrània identificaren a la deessa terra com la deessa de la fecunditat, representada en forma de dona amb pits nus i grossa, característica de la deessa de la fertilitat. Així el conreu de la terra va ser estretament associat als rites religiosos. Gea és així, doncs, deessa de la mitologia grega, que personifica la terra, considerada com l'element primordial d'on sortiren les races divines, mare dels déus i mare universal.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

0: 这山叫嘛。
1: Tarambana Menorca, en Calasfons, cocina mediterránea para disfrutar y compartir en un entorno único e inigualable como es nuestro hermoso puerto. El equipo de Tarambana desea gloriós Sant Jaume a todo el pueblo y visitantes. Tarambana Menorca, en Calasfons.
2: Des de la immobiliària, desitjam unes molt bones festes de Sant Jaume a tot el poble del castell. Que siguin dies plens d'alegria, tradició, juerga i bordell. Retrobaments i bons moments per a compartir amb la família i els amics. Gloriós Sant Jaume! El Club de Jubilats del Castell vos desitja un gloriós Sant Jaume!

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Des d'estiu no hi falta gaire, ser Menorca i notar s'aire d'unes cales que no mainen ni respiren. Des d'estiu no hi falta gaire, ser Menorca i notar s'aire d'unes cales que no mainen ni respiren.